Time, love, joy, I need space, love, I need me.

girl. No, her name is Candy. Real cute. I gotta go. See ya.

¡Es cierto!

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I ahir dilluns, amb el Piromusical i el Castell de Focs, va finalitzar una nova edició de la Festa Major de Parets. Una Festa Major de Parets, com sempre, molt participativa, amb molts actes, sobretot per les diverses entitats que han sigut possible fer-la, entre elles Gegants, Diables, però també moltes altres que han participat en aquesta Festa Major de Parets, on també van destacar els concerts, com no, Doctor Prats, Hotel Cochambre, el que vam fer a la ràdio divendres, on hi va anar molta gent de Rap 107 i Actívate, amb els quatre DJs, i on d'una a més tard de les tres, doncs vam fer una sessió de música electrònica Remember. Una Festa Major, com deia, molt participativa, que sí que ha afectat, lògicament, la calor, també la pluja, perquè per culpa de la pluja, en aquest cas, es va haver de suspendre un dels concerts de la Xata. Sí que es va fer el ball, però no el concert. Es va retrasar una mica el correfoc, però finalment es va poder fer sense problemes. El que sí que va afectar és la calor abans, concretament a la representació de la gent de la Pedra del Diable. L'any passat un xàfec va impedir la funció. Aquest any, per sort, sí que s'ha pogut celebrar. De fet, n'han fet dos passis per compensar el darrer, que no es va poder fer. Tanmateix, no va ser amb tota normalitat, perquè el Pla Alfa de la Generalitat per l'elevat risc d'incendi va prohibir el foc i els petards durant l'obra. En les dues sessions, tant la de dijous com la de divendres, aquest impediment va suposar, lògicament, un tràngol per a totes les entitats i, sobretot, a la colla de Diables. A més, la Festa Major va estar dedicada a les colles de Gegants i a Diables pel seu 30è aniversari. És per això que van tenir un paper protagonista durant aquests quatre dies, començant pel pregó, en què representants d'ambdues entitats van pujar al balcó consistorial juntament amb els representants polítics i moderador Robert Govern per representar una versió moderna de la Pedra del Diable. De fet, la situació política del municipi va fer que només pugessin l'equip de govern, ara Parets pel Canvi Esquerra i Parets per la República, o PSC, i Sumem Esquerres no hi van ser, concretament. Els socialistes van justificar la seva absència perquè no estaven d'acord, tal com van dir el 9-9, amb el govern de tres persones atrinxerades a l'Ajuntament i volien celebrar la Festa Major amb la resta de paratens. Ara Parets, en canvi, va defensar que estiguessin presents al balcó per responsabilitat institucional. Els versots dels Diables del Correfoc de dissabte també van fer sàtira amb la situació política del moment. Els Gegants també van realitzar les tradicionals cercaviles amb la, en aquest cas, l'albada del Gall i el ram al carrer dissabte i la passejada pel barri antic diumenge. Superats els impediments del Pla Alfa, els Diables van aconseguir celebrar el correfoc després de l'assaltament de botigues de dissabte al matí, encara que, concretament, el van començar amb una mica de retard per un xàfec. Van estrenar el diumenge amb el despertafocs a 6:15 de la matinada amb el jovent que encara estava dempeus als concerts de la Inera i el correfoc infantil de diumenge a la tarda. Com a fet excepcional, les dues colles també van ser protagonistes del rellotge de Parets. A banda del protagonisme d'aquestes dues entitats, la Festa Major també es va nodrir de moltes altres activitats. Dissabte al matí va tenir lloc la Cap de Sang i la Jornada de Teixits Comunitari a càrrec d'Enganxades al Ganxet. A la tarda es va dur a terme la tradicional Jornada Castellera amb els Manyacs, juntament amb els castellers de Rubí, la Festa de l'Escuma, l'Escola Lluís Piqué i la Milla Popular. Diumenge va ser el torn del torneig de futbolí, organitzat per la Penya Blanc Blava i el Vermut Jazz i el concurs de truites al Parc de la Linera. A tarda va ser el bingo musical, el protagonista pel que fa a l'oferta musical. Jim van el divendres a la sessió activa té de Rap 107 i també després música tecno, i dissabte va ser el torn de les versions d'Apache, el concert de Flash i Scream, i el DJ que hi

0: Marc Ram. Diumenge va pujar a l'escenari el cap de cartell, Doctor Prats, ben acompanyat de l'orquestra Maribel i Bacanito. També hi van ser presents ahir dilluns Hotel Cochambre, que va omplir de gom a gom el parc La Linera. Molt èxit, com dèiem, també el Linera Park, no ens oblidem també de les activitats. Vam volgut parlar amb el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, i això és el que ens deia.
1: Paretanes i paretans, pares i mares, el balanç vull començar-lo per vosaltres, perquè el comportament dels vostres fills i filles ha estat exemplar. Ja és l'habitual aquí a la nostra festa major, però enguany deixeu-me que ho posi en majúscules perquè he pogut compartir moltes estones en els concerts més de nit i sobretot doncs, en aquells punts, no?, on acostumen a anar a passar-s'ho bé els nostres joves, i la veritat és que hem d'agrair doncs, el comportament que tenen. I això és perquè és un treball, una conscienciació pedagògica també entre tothom.
0: El regidor de Cultura destacava, en aquest cas, les activitats fetes i, en aquest cas, també el bon seguiment de totes les entitats.
1: Per tant, felicitar doncs, aquesta festa major. En el moment de fer aquestes declaracions encara queden unes hores, però sí, per facilitar la feina dels companys, doncs, he cregut oportú doncs, fer aquest balanç abans, perquè així ho tinguin i no hagin d'anar darrere d'aquest regidor que demà segurament estarà bastant cansat i intentarà dormir una mica més del que és habitual. I finalment, doncs, agrair doncs, als companys i companyes de comunicació, de la comissió de festes, de tots els serveis que tenim de manteniment, de neteja, de seguretat, voluntaris, d'emergències, protecció civil, com no, els proveïdors, com sempre dic, no?, la gran feina que fan, que no seria possible sense ells.
0: Una festa major que no es va veure alterada per pràcticament res, tal com ens deia Francesc de la Torre.
1: Totes les famílies i amb lletres majúscules també les nostres entitats, no? I també els clubs, perquè recordem doncs, que els barraquistes, com jo els dic a les barraques, tenen un paper super destacat. Nosaltres, mentre la resta de la gent doncs, si ho està passant bé, doncs ells estan allà, no?, donant un servei que és increïble. I els nostres artistes, els grups locals, els grups de fora, tothom que fa possible doncs, aquesta festa major, doncs, agrair doncs, que Parets sigui un referent, no?, també en matèria cultural. Penso doncs, que tot ha funcionat de manera espectacular. Evidentment, doncs, la pluja va provocar doncs, l'única suspensió en el moment de fer aquestes declaracions, doncs, com va ser, en aquest cas, el ball, no?, de la xata, i després la pirotècnia, no?, a la festa de la Pedra del Diable, per les condicions que hi havia, en aquest cas, en matèria, no?, dels riscos que hi havia, ni de la llei doncs, que havia la normativa que tenia en aquell moment la Generalitat de Catalunya.
0: El ball de la xata, no el concert, és el que es va veure afectat. Francesc de la Torre també ho valorava així.
1: Doncs un balanç, en resum, més que satisfactori, perquè no només això, també són les maneres, no?, i l'esperit de la nostra gent, de la comissió, dels nostres servidors públics, de cara a l'atenció a la gent, no?, i un rellotge espectacular que passarà a la història, no?, que posa el reflexe, no?, igual que el pregó, als 30 anys de les colles de gegants i de diables. També vam poder viure doncs, un moment molt emotiu amb Manyacs, i com que no vull deixar-me a ningú, doncs simplement dir a tothom, fer-ho extensiu, que moltíssimes gràcies, que esperem doncs, que l'any vinent podem doncs, repetir una festa major d'aquest nivell, segur que serà així, i per tant, doncs, fins a la propera.
0: Festa major doncs, de Parets, amb bona valoració, que es va acabar ahir dilluns, amb el concert de Cochambre, abans el Castell de Focs, i el toca plegar amb gegants i diables.
2: 012, la millor resposta.
3: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
4: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
3: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
2: Informa't a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
6: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
7: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
8: Realment és que fumar és una merda.
9: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
10: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
2: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: I un dels èxits també va ser, en aquest cas, el torneig de tenis taula a parets, que es va organitzar dissabte al matí. Abans es va fer un de federat i després un de no federat, on hi van assistir 30 persones. 30 són les parelles que es van apuntar i, per tant, tot un èxit. Amb més, amb molt bon nivell pel que fa al torneig federat, tal com ens deia el seu president, en Santi García.
11: Hem fet dos tornejos, el torneig del dia 18 de federats, que vam omplir, la veritat, molt contents, perquè van, i fins i tot van tenir llista d'espera, i va guanyar Cristian Callejón de Sant Cugat, jugador d'honor. Segon, el Rashid, que va jugar amb nosaltres, i que aquest any estava jugant també llista d'honor a Badalona. I tercer, Dani González, que un altre jugador també de llista d'honor de Mollerussa. I molt contents, la veritat, pel torneig de federats. I encara més contents pel torneig de Festa Major, que vam omplir també, 30 persones, capacitat màxima de la sala. I la veritat que un que ens engresca bastant, a veure si a partir de setembre la gent es vol animar i comença una mica més el que és el tenis taula al poble. I dimarts i dijous, a 5:45, poden passar i tindrem obert i vulgui provar a l'escola i jugar a totes les edats, estarem encantats. I res més. Bones vacances, que vagi bé.

0: Va tot bé?
1: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
1: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
2: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si sembla violència masclista...
4: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
3: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El primer equip del Club de Futbol Parets ja sap quins seran els rivals, quins rivals tindrà per aquesta temporada 2026-2027. Estarà ubicat al grup 2 de Segona Catalana i tindrà com a rivals el Cirera de Mataró, el Cabrils, el Canovelles, l'Escola Futbol Mataró, la Llàntia, el Llavaneres, el Martorelles, l'Atlètic Masnou, el Mollet, l'Olímpic La Garriga, l'Unificació Santa Perpètua, el Bellavista Milan, el Vic Riu Primer, el Vilanova del Vallès i el Voltregà. Molts equips, en aquest cas, de la zona, el Maresme, tindrà l'equip del Parets, que està fent els últims fitxatges, els últims en Pau i en Guillem Ruiz, fitxatges importantíssims que han aconseguit l'ascens amb la Molletense i que tornen al Parets. Un viri en Virateo Álvarez, a l'entrenador del Club de Futbol Parets, que també es parlava dels fitxatges d'aquest any.
6: I bé, hem incorporat també el Víctor Graguer a la porteria. És un perfil de jugador jove, també. És com a l'Iker, eh? Tot i ser jove, que crec que és la quarta temporada de futbol amateur, serà. Ha jugat tot on ha estat. Ha jugat a primera catalana, a segona catalana. Ve del Granollers, on va ser titular amb el primer míster i un cop van fer el canvi, aquí també van fer canvi a la porteria. I bé, va acabar jugant a tercera catalana a la Garriga i anteriorment també ha jugat al Martorelles, a l'Ametlla i al Racing de Balbona tant a segona com a primera catalana. I bé, com dic, és un porter que ens aportarà aquesta gana i aquesta actitud d'un jugador jove, però a la vegada també experiència, perquè són 60-70 partits acumulats al futbol amateur. I bé, com a porter, és un porter amb molts reflexos, que para molt, amb caràcter, i jo crec que faran una bona parella amb el Caix aquí a la porteria.
5: Grajera, un dels fitxatges, com dèiem, el porter, però també n'hi han d'altres.
6: A més d'aquests jugadors que ja hem comentat, també hem tingut la incorporació del Roger, que ja crec que ho vam parlar. Un molt vertical, molt elèctric, amb facilitat també per fer gol, molt treballador, bueno, moltíssim caràcter, i també que bé, em coneix, va estar aquí un any a la base, i necessitem de gent així que ja s'adapti ràpid, que bé, tingui aquest sentiment també pel club, tot i que va estar una temporada, sé que va estar una temporada molt bé, i que Parets és un lloc on també va jugar el seu germà i té gran estima.
5: Roger Carricondo, un altre dels fitxatges, Viri, destacava aquest equip del Parets.
6: I ja et dic, molt, molt content amb la confecció de la plantilla, amb tot el que ha renovat, tot el que pugem i tot el que hem incorporat, i crec que està molt equilibrada. I bé, esperem competir el millor possible i amb l'objectiu clar que ha de ser bé, tornar on hem d'estar, que és a la primera catalana, però farà falta treballar molt. I
5: també destacava el grup 2 de segona catalana, on estarà?
6: I bé, els rivals que tenim ja han sortit, ja està fet el calendari, començarem la jornada 1 a Voltregà, a fora. Després rebrem el Canovelles, crec que a jornada 3 tornem a sortir fora al camp de la Llàntia, a jornada 4 rebem el Martorelles i jornada 5 anem al camp del Mollet. És a dir, que tenim un inici bonic, divertit, difícil també. Bé, sí que tenim tres equips que venen de tercera catalana, però crec que són els, sobretot a la Llantia i al Canovia, són els equips potser que venen de baix, però que tenen millors plantilles. El Voltregà la primera jornada serà difícil, perquè bueno, quan tot comença és diferent i és un camp molt i molt, molt petit. I bé, tenim aquests dos partits també de derbis, com el Martorelles a casa i Mollet fora, en aquestes cinc jornades que es preveu que siguin equips que estiguin a dalt i llavors, com dic, divertit, però també difícil i bé, la resta d'equips doncs, l'ocupen equips de Vallès Oriental, del Maresme i a més del Voltregà també està el Vicriu primer d'Osona.
5: Bé, també parlava de fitxatges importants com els del Pau i el Guillem Ruiz.
7: Sí, crec que és un any que és necessari que hi hagi gent que, del club, del poble, i per això, com t'he dit, no? Tanta renovació, com bueno, pràcticament cada any he fet donar oportunitats a la gent que està al filial o juvenil, i en aquest cas també hem pogut incorporar tant el Pau com el Guillem, que són dos jugadors experimentats, ja tenen, estan més a prop dels 30, ja crec que tenen 28, 29, i bé. Ja, jo crec que en el seu pensament estava al tornar, com diuen ells, no?, a la seva casa. Sí que és cert que estaven bé, i a més han fet bona temporada, i bueno, finalment no ha sigut de manera directa, no?, però han acabat també amb l'ascens a la primera catalana, i sí, hem apostat per ells, ells ens, bueno, han sentit que confiàvem molt en ells i que bueno, hem posat totes les cartes que hi havia a la taula perquè tornessin, i suposo que tot això ha fet que crec que ha sigut una resposta que tenien clara, no?, de tornar.
5: Tot i això, també hi ha hagut incorporacions a darrera hora.
7: Bé, crec que, no sé si hem parlat anteriorment hem parlat de Baris, però crec que
8: de Jaén has parlat precisament.
7: Sí, doncs mira, bé, a l'Òscar Jaén és un lateral esquerre que ve de jugar les últimes temporades a primera catalana. Normalment han sigut equips del Vallès Occidental, ell és d'allà, i bé, ve d'una temporada molt bona al Ripollet, on ha sumat, crec que han sigut 2.000 minuts com a jugador, com a lateral esquerre de la primera catalana, però bé, ha sigut baixar allà i tenir ofertes de categoria superior, li va agradar la proposta que li van fer, el projecte. Doncs bé, també dels últims van ser l'Iker Sabater, que és un jugador que jove, que tot el...
8: Terrassa, oi? De Terrassa, em sembla que ve.
7: Sí, jo crec que tot el futbol amateur, que han sigut 3-4 anys, l'ha fet en natació Terrassa, ha acumulat molts partits com a titular i molts minuts, i bé, va tenir un ascens de categoria de segona a primera, i crec que han sigut dues temporades a primera catalana. I bé, és un recorregut curt, però sí que, com t'he dit, té molts minuts i partits acumulats ja a primera catalana i en un any a segona, on va ser campió, i pot tant jugar com de central com de lateral, tot i que bé, també amb les baixes del Coll i del Mar, que bueno, pensem que l'Iker tindrà molts minuts a l'eix de la defensa, i és un jugador doncs, bé, diferent al Carlos i al Pau. Ens donarà molta sortida de pilota, tàcticament és un jugador molt bo, entén molt bé el futbol i bé, perfils diferents també per tenir a la plantilla.
5: Una primera jornada que serà el 20 de setembre d'aquest grup 2 de segona catalana i enfrontarà els següents partits. Vic Riu Primer, Escola Futbol Mataró, Mollet Masnou, Voltregà Parets, atenció a aquest partit, Canovelles Vilanova, Martorelles Olímpic La Garriga, La Llantia Bellavista Milan i Santa Perpètua Llavaneres i Cirera Cabrils. La següent jornada, el Parets rebrà el 27 de setembre el primer rival a casa. Parets contra el Canovelles, primer partit de la temporada a casa a segona catalana.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.

Aquest dimecres 29 de juliol a les 6 de la tarda a la sala Besar de la cooperativa se celebra sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Parets, la darrera d'aquest mes. Entre els temes, a la part resolutiva, hi ha aprovar els esborranys a les actes de les sessions anteriors. També una sobre aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets a 1 de gener del 2026. Un altre dels punts és aprovar el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Un altre dels punts és aprovar els reconeixements extrajudicials a crèdit de les obligacions. També aprovar la convalidació de l'omissió de la funció interventora dels expedients i l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. En l'activitat de control es donarà compte d'acords i resolucions diverses. També es donarà compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus de 23 de juliol per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació presentada per l'equip de govern. També donar compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus del 23 de juliol sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al plater, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. També donar compte de la moció de la Junta de Portaveus per l'ús ètic, responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament de Parets, presentada pel grup Ara Parets Esquerra. També moció pel el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables a Catalunya, plater, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets. Al final hi hauran precs i preguntes. Com dèiem, sessió ordinària del ple municipal que se celebrarà aquest dimecres a les 6 de la tarda i que podreu escoltar per Rap 107 i també pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: I ahir dilluns, amb el Piromusical i el Castell de Focs, va finalitzar una nova edició de la Festa Major de Parets. Una Festa Major de Parets, com sempre, molt participativa, amb molts actes, sobretot per les diverses entitats que han sigut possible fer-la, entre elles Gegants, Diables, però també moltes altres que han participat en aquesta Festa Major de Parets, on també van destacar els concerts, com no, Doctor Prats, Hotel Cochambre, el que vam fer a la ràdio divendres, on hi va anar molta gent de RAC 107 i Actívate, amb els quatre DJs, i on d'una a més tard de les tres, doncs vam fer una sessió de música electrònica. Remember, una Festa Major, com deia, molt participativa, que sí que ha afectat, lògicament, la calor, també la pluja, perquè per culpa de la pluja, en aquest cas, es va haver de suspendre un dels concerts de la Xata. Sí que es va fer el ball, però no el concert. Es va retrasar una mica el correfoc, però finalment es va poder fer sense problemes. El que sí que va afectar és la calor abans, concretament a la representació de la gent de la Pedra del Diable. L'any passat un xàfec va impedir la funció. Aquest any, per sort, sí que s'ha pogut celebrar. De fet, n'han fet dos passis per compensar el darrer, que no es va poder fer. Tanmateix, no va ser en tota normalitat, perquè el Pla Alfa de la Generalitat, per l'elevat risc d'incendi, va prohibir el foc i els petards durant l'obra. En les dues sessions, tant la de dijous com la de divendres, aquest impediment va suposar, lògicament, un tràngol per a totes les entitats i, sobretot, a la colla de Diables. A més, la Festa Major va estar dedicada a les colles de Gegants i a Diables pel seu 30è aniversari. És per això que van tenir un paper protagonista durant aquests quatre dies, començant pel pregó, en què representants d'ambdues entitats van pujar al balcó consistorial juntament amb els representants polítics i moderador Robert Govern per representar una versió moderna de la Pedra del Diable. De fet, la situació política del municipi va fer que només pugessin l'equip de govern, ara Parets pel Canvi Esquerra i Parets per la República, el PSC, i Sumem Esquerres no hi van ser, concretament. Els socialistes van justificar la seva absència perquè no estaven d'acord, tal com van dir el 9-9, amb el govern de tres persones atrinxerades a l'Ajuntament i volien celebrar la Festa Major amb la resta de paratants. Ara Parets, en canvi, va defensar que estiguessin presents al balcó per responsabilitat institucional. Els versots dels Diables del Correfoc de dissabte també van fer sàtira amb la situació política del moment. Els Gegants també van realitzar les tradicionals cercaviles amb la, en aquest cas, l'albada del Gall i el ram al carrer dissabte i la passejada pel barri antic diumenge. Superats els impediments del Pla Alfa, els Diables van aconseguir celebrar el correfoc després de l'altre assaltament de botigues de dissabte al matí, encara que concretament el van començar amb una mica de retard per un xàfec. Van estrenar el diumenge amb el despertafocs a 6:15 de la matinada amb el jovent que encara estava dempeus als concerts de la Inera i el correfoc infantil de diumenge a la tarda. Com a fet excepcional, les dues colles també van ser protagonistes del rellotge de Parets. A banda del protagonisme d'aquestes dues entitats, la Festa Major també es va nodrir de moltes altres activitats. Dissabte al matí va tenir lloc la Cap de Sang i la jornada de teixits comunitari a càrrec d'Enganxades al Ganxet. A la tarda es va dur a terme la tradicional jornada castellera amb els manyacs, juntament amb els castellers de Rubí, la Festa de l'Escuma, l'Escola Lluís Piqué i la Milla Popular. Diumenge va ser el torn del torneig de futbolí, organitzat per la Penya Blanc Blava i el Vermut Jazz i el concurs de truites al Parc de la Linera. A tarda va ser el bingo musical, el protagonista pel que fa a l'oferta musical. Jim van el divendres en la sessió activa de RAC 107 i també després música tecno, i dissabte va ser el torn de les versions d'Apache, el concert de Flash i Scream i el DJ i Marc Ram. Diumenge va pujar a l'escenari el cap de cartell, Doctor Prats, ben acompanyat de l'orquestra Maribel i Bacanito. També hi van ser presents ahir dilluns Hotel Cochambre, que va omplir de gom a gom el parc La Linera. Molt èxit, com dèiem, també el Linera Park, no ens oblidem també de les activitats. Vam volgut parlar amb el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, i això és el que ens deia.
2: Paretanes i paretans, pares i mares, el balanç vull començar-lo per vosaltres, perquè el comportament dels vostres fills i filles ha estat exemplar. Ja és l'habitual aquí a la nostra festa major, però enguany deixeu-me que ho posi en majúscules perquè he pogut compartir moltes estones en els concerts més de nit i sobretot doncs, en aquells punts, no?, on acostumen a anar a passar-s'ho bé els nostres joves, i la veritat és que hem d'agrair doncs, el comportament que tenen. I això és perquè és un treball, una conscienciació pedagògica també entre tothom.
1: El regidor de Cultura destacava, en aquest cas, les activitats fetes i, en aquest cas, també el bon seguiment de totes les entitats.
2: Per tant, felicitar doncs, aquesta festa major. En el moment de fer aquestes declaracions encara queden unes hores, però sí per facilitar la feina dels companys doncs, he cregut oportú doncs, fer aquest balanç abans perquè així ho tinguin i no hagin d'anar darrere d'aquest regidor que demà segurament estarà bastant cansat i intentarà dormir una mica més del que és habitual. I finalment, doncs, agrair doncs, als companys i companyes de comunicació, de la comissió de festes, de tots els serveis que tenim de manteniment, de neteja, de seguretat, voluntaris, d'emergències, protecció civil, com no, els proveïdors, com sempre dic, no?, la gran feina que fan, que no seria possible sense ells.
1: Una festa major que no es va veure alterada per pràcticament res, tal com ens deia Francesc de la Torre.
2: Totes les famílies i amb lletres majúscules també les nostres entitats, no? I també els clubs, perquè recordem doncs, que els barraquistes, com jo els dic a les barraques, tenen un paper super destacat. Nosaltres, mentre la resta de la gent doncs, ho està passant bé, doncs, ells estan allà, no?, donant un servei que és increïble. I els nostres artistes, els grups locals, els grups de fora, tothom que fa possible doncs, aquesta festa major, doncs, agrair doncs, que Parets sigui un referent, no?, també en matèria cultural. Penso doncs, que tot ha funcionat de manera espectacular. Evidentment, doncs, la pluja va provocar doncs, l'única suspensió en el moment de fer aquestes declaracions, doncs, com va ser, en aquest cas, el ball, no?, de la Xata, i després la pirotècnia, no?, a la Festa de la Pedra del Diable, per les condicions que hi havia, en aquest cas, en matèria, no?, dels riscos que hi havia, ni de la llei doncs, que havia la normativa que tenia en aquell moment la Generalitat de Catalunya.
1: El ball de la Xata, no concert, és el que es va veure afectat. Francesc de la Torre també ho valorava així.
2: Doncs un balanç, en resum, més que satisfactori, perquè no només això, també són les maneres, no?, i l'esperit de la nostra gent, de la comissió, dels nostres servidors públics, de cara a l'atenció a la gent, no?, i un rellotge espectacular que passarà a la història, no?, que posa el reflex, no?, igual que el pregó, als 30 anys de les colles de gegants i de diables. També vam poder viure doncs, un moment molt emotiu amb Manyacs, i com que no vull deixar-me a ningú, doncs, simplement dir a tothom, fer-ho extensiu, que moltíssimes gràcies, que esperem doncs, que l'any vinent podem doncs, repetir una festa major d'aquest nivell, segur que serà així, i per tant, doncs, fins a la propera.
1: Festa major doncs, de Parets, amb bona valoració, que es va acabar ahir dilluns, amb el concert de Cochambre, abans el Castell de Focs, i el toca plegar amb gegants i diables. I un dels èxits també va ser, en aquest cas, el torneig de tenis taula a Parets, que es va organitzar dissabte al matí. Abans es va fer un de federat i després un de no federat, on hi van assistir 30 persones. 30 són les parelles que es van apuntar i, per tant, tot un èxit. A més, amb molt bon nivell pel que fa al torneig federat, tal com ens deia el seu president, en Santi García.
3: Hem fet dos tornejos, el torneig del dia 18 de federats, que vam omplir, la veritat, molt contents perquè van, i fins i tot van tenir llista d'espera, i va guanyar Cristian Callejón de Sant Cugat, jugador d'honor. Segon, el Reixit, que va jugar amb nosaltres, i que aquest any estava jugant també d'honor a Badalona. I tercer, Dani González, que un altre jugador també d'honor de Mollerussa. I molt contents, la veritat, pel torneig de federats. I encara més contents pel torneig de festa major, que vam omplir també, 30 persones, capacitat màxima de la sala, i la veritat que algú que ens engresca bastant, a veure si a partir del setembre la gent es vol animar i comença una mica més el que és el tenis taula del poble, i dimarts i dijous, a 5:45, poden passar i tindrem obert, i qui vulgui provar a l'escola i jugar per a totes les edats, estarem encantats. I res més. Bones vacances, que vagi bé.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: El primer equip del Club de Futbol Parets ja sap quins seran els rivals, quins rivals tindrà per aquesta temporada 2026-2027. Estarà ubicat al grup 2 de Segona Catalana i tindrà com a rivals el Cirera de Mataró, el Cabrils, el Canovelles, l'Escola Futbol Mataró, la Llàntia, el Llavaneres, el Martorelles, l'Atlètic Masnou, el Mollet, l'Olímpic La Garriga, l'Unificació Santa Perpètua, el Bellavista Milan, el Vic Riu Primer, el Vilanova del Vallès i el Voltregà. Molts equips, en aquest cas, de la zona, el Maresme, tindrà l'equip de Parets, que està fent els últims fitxatges, els últims en Pau i en Guillem Ruiz, fitxatges importantíssims que han aconseguit l'ascens amb la Molletense i que tornen al Parets. Un viri en Virateo Álvarez, a l'entrenador del Club de Futbol Parets, que també es parlava dels fitxatges d'aquest any.
4: I bé, hem incorporat també el Víctor Graguera a la porteria. És un perfil de jugador jove, també. És com a l'Iker, eh? Tot i ser jove, que crec que és la quarta temporada del futbol amateur, serà. Ha jugat tot on ha estat. Ha jugat a primera catalana, a segona catalana. Ve del Granollers, on va ser titular amb el primer míster, i un cop van fer el canvi, aquí també van fer canvi a la porteria. I bé, va acabar jugant a tercera catalana a la Garriga, i anteriorment també ha jugat al Martorelles, a l'Ametlla i al Racing de la Vallbona, tant a segona com a primera catalana. I bé, com dic, és un porter que ens aportarà aquesta gana i aquesta actitud d'un jugador jove, però a la vegada també experiència, perquè són 60-70 partits acumulats al futbol amateur. I bé, com a porter, és un porter amb molts reflexos, que para molt, amb caràcter, i jo crec que faran una bona parella amb el Akaitz aquí a la porteria.
1: Grajera, un dels fitxatges, com dèiem, el porter, però també n'hi han d'altres.
4: A més d'aquests jugadors que ja hem comentat, també hem tingut la incorporació del Roger, que ja crec que ho vam parlar. Un nano molt vertical, molt elèctric, amb facilitat també per fer gol, molt treballador, bueno, moltíssim caràcter, i també que bé, em coneix, va estar aquí un any a la base, i necessitem de gent així que ja s'adapti ràpid, que bé, tingui aquest sentiment també pel club, tot i que va estar una temporada, sé que va estar una temporada molt bé, i que Parets és un lloc on també va jugar el seu germà i té gran estima.
1: Roger Carricondo, un altre dels fitxatges, Viri, destacava aquest equip del Parets.
4: I ja et dic, molt content amb la confecció de la plantilla, amb tot el que ha renovat, tot el que pugem i tot el que hem incorporat, i crec que està molt equilibrada. I bé, esperem competir el millor possible, i amb l'objectiu clar que ha de ser bé, tornar on hem d'estar, que és a la primera catalana, però farà falta treballar molt. I
1: també destacava el grup 2 de segona catalana, on estarà?
4: I bé, els rivals que tenim ja han sortit, ja està fet el calendari, començarem la jornada 1 a Voltregà, a fora. Després rebrem el Canovelles, crec que jornada 3 tornem a sortir fora al camp de la Llàntia, jornada 4 rebem el Martorelles, i jornada 5 anem al camp del Mollet. És a dir, que tenim un inici bonic, divertit, difícil també. Bé, sí que tenim tres equips que venen de tercera catalana, però crec que són els, sobretot a la Llàntia i al Canovelles, són els equips potser que venen de baix, però que tenen millors plantilles. El Voltregà la primera jornada serà difícil, perquè bueno, quan comença és diferent i és un camp molt i molt, molt petit. I bé, tenim aquests dos partits també de derbis, com el Martorelles a casa i Mollet fora, en aquestes cinc jornades que es preveu que siguin equips que estiguin a dalt i llavors, com dic, divertit, però també difícil i bé, la resta d'equips doncs, n'ocupen equips de Vallès Oriental, del Maresme i a més del Voltregà també està el Vic-Riu Primer d'Osona.
1: Bé, també parlava de fitxatges importants com els del Pau i el Guillem Ruiz.
5: Sí, crec que és un any que és necessari que hi hagi gent que, del club, del poble, i per això, com t'he dit, no? Tanta renovació, com bueno, pràcticament cada any he fet donar oportunitats a la gent que està al filial o juvenil, i en aquest cas també hem pogut incorporar tant el Pau com el Guillem, que són dos jugadors experimentats, ja tenen, estan més a prop dels 30, ja crec que tenen 28, 29, i bé. Ja, jo crec que en el seu pensament estava al tornar, com diuen ells, no? a la seva casa. Sí que és cert que estaven bé, i a més han fet bona temporada, i bueno, finalment no ha sigut de manera directa, no? Però han acabat també amb l'ascens a la primera catalana. I sí, hem apostat per ells. Ells bueno, han sentit que confiava molt en ells i que bueno, hem posat totes les cartes que hi havia de sobre la taula perquè tornessin, i suposo que tot això ha fet que crec que ha sigut una resposta que tenien clara, no? de tornar.
1: Tot i això, també hi ha hagut incorporacions a darrera hora?
5: Bé, crec que, no sé si hem parlat anteriorment hem parlat de Baris, però crec que...
1: De Jaén, has parlat precisament.
5: Sí, doncs mira, bé, l'Òscar Jaén és un lateral esquerre que ve de jugar les últimes temporades a primera catalana. Normalment han sigut equips del Vallès Occidental, ell és d'allà, i bé, d'una temporada molt bona al Ripollet, on ha sumat, crec que han sigut 2.000 minuts com a jugador, com a lateral esquerre de primera catalana. Però bé, ha sigut baixar allà i tenir ofertes de categoria superior, li va agradar la proposta que li van fer, el projecte. Doncs bé, també dels últims van ser l'Iker Sabater, que és un jugador que jove, que tot el...
1: Terrassa, oi? De Terrassa, em sembla que ve.
5: Sí, jo crec que tot el futbol amateur, que han sigut 3-4 anys, l'ha fet en natació Terrassa. Ha acumulat molts partits com a titular i molts minuts. I bé, va tenir un ascens de categoria de segona a primera, i crec que han sigut dues temporades a primera catalana. I bé, és un recorregut curt, però sí que, com t'he dit, té molts minuts i partits acumulats ja a primera catalana i en un any a segona, on va ser campió, i pot tant jugar com de central com de lateral, tot i que bé, també amb les baixes del Coll i del Marc, bueno, pensem que l'Iker tindrà molts minuts a l'eix de la defensa, i és un jugador doncs, bé, diferent al Carlos i al Pau. Ens donarà molta sortida de pilota, tàcticament és un jugador molt bo, entén molt bé el futbol i bé, perfils diferents també per tenir a la plantilla.
1: Una primera jornada que serà el 20 de setembre d'aquest grup 2 de segona catalana i enfrontarà els següents partits: Vic-Riu Primer, Escola Futbol Mataró, Mollet Masnou, Voltregà Parets, atenció a aquest partit, Canovelles Vilanova, Martorelles Olímpic La Garriga, La Llàntia Via Vista Milan i Santa Perpètua Llavaneres i Cirera Cabrils. La següent jornada, el Parets rebrà el 27 de setembre el primer rival a casa, Parets contra el Canovelles, primer partit de la temporada a casa, a segona catalana.
0: El temps a RAC 107 FM.
1: Anem a parlar del temps, com sempre, amb el nostre meteoròleg, amb Marc Jaureguizar. Aquí tenim, aquí a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Marc?
6: Hola, Carles. Molt bé, i vosaltres?
1: Com ha anat la Festa Major des del punt de vista del temps?
6: Doncs vam tenir sorpreses al final, unes pluges que sí que esperàvem, sobretot a la tarda de dissabte, i que, bueno, va afectar malauradament en algunes activitats. Alguns ens vam mullar, tot i que estàvem pendents de les pluges, però, bueno, bàsicament les temperatures també ens han respectat, tant les diurnes com les nocturnes, i pel que fa a les temperatures ha estat una Festa Major realment molt i molt agradable.
1: Sí, sí, perquè sí que divendres encara feia molta xafogor, però després s'ha anat normalitzant, no?
6: Sí, de fet, la mínima la vam fer a la tarda, divendres. Vam fer una mínima de 27 graus, que és elevada, però durant tota la jornada vam tenir unes màximes de 30 graus. Dissabte no vam ni arribar, com diumenge, unes temperatures molt i molt agradables. Sí que és cert que han estat unes nits amb unes temperatures tropicals per sí, sobre dels 20 graus, sobretot la del dilluns, que va estar doncs per sobre dels 24 graus, però bàsicament han estat unes nits prou fàcils per dormir i unes hores centrals al dia amb aquestes temperatures que hem notat que el conjunt de Catalunya també hem baixat i ja està un mes de juliol després dels dies que portem de molta calor, no arriba als 30 graus. Doncs bé, és una excel·lent notícia.
1: El dissabte va ser primer un ruixadet molt curt i després un altre de més intens, oi?
6: Sí, un ruixadet, sobretot el segon, va aparèixer molt ràpidament, es va formar molt ràpidament, sobretot a partir de les 7, 8 del vespre, i que no ens va entrar directament, ens va fregar, però ens va deixar el total del dissabte uns 6 litres per metre quadrat, amb dos tandes, una a primeres hores de la tarda i després també, sobretot al vespre. Però bàsicament 6,3 litres després de molts i molts i molts dies sense veure ploure aquí a Parets.
1: I ara tardarem en que es vegi, almenys aquesta setmana, no?
6: I ara tardarem, ara ens endinsem a un període preocupant, càlid, i és que no sé si aquí a Parets estarem amb els paràmetres d'onada de calor, però sí que entrarem en un període llarg de temperatures elevades, temperatures que pràcticament, sobretot a les zones centrals del dia, no baixaran dels 36-37 graus, i depèn dels models ens indiquen que ens podria acompanyar ben bé fins al 7-8 d'agost, o sigui que venen dies de calor, de nits, de difícil dormir i, òbviament, d'absència de precipitacions.
1: I crec que és genèric, perquè inclús a la muntanya no es preveuen els que se'n van ara de vacances, a la costa lògicament tindran calor i a la muntanya tampoc es preveuen encara aquell període de tempestes d'estiu que tan típic d'agost.
6: No, de fet tant demà que iniciem aquesta onada de calor fins ben bé dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya ja manté oberts avisos per a aquestes elevades temperatures, per una banda, les comarques de Lleida, però tot el Pirineu i Prepirineu. I és que a les valls esperem, per exemple, a la Conca de Tremp o a les valls típiques del Pirineu, esperem arribar als 35 graus. És calor, molta calor aquí a aquesta zona de Catalunya. Imagina també a Parets amb aquests 37 de molts i molts i molts dies continus i aquest xafogó que a poc també s'anirà incrementant a tota la costa catalana. Per tant, els que no ens agrada la calor ens hem de prendre paciència perquè està sent un estiu horrorós, està sent un estiu molt càlid que una vegada acabi haurem d'analitzar les dades i segurament té tots els números perquè sigui l'estiu més càlid del que portem de història, pràcticament.
1: Ai, però quan comenci a venir una mica de bossa d'aire fred, una mica,
6: I xoca amb aquesta
1: calor i aquestes calors que poden venir les tempestes. Jo ho dic més a meitat d'agost,
6: Sí, sobretot diuen que a partir del 15 d'agost, a Mare de Déu de Montserrat, el temps comença a girar, comença a canviar una miqueta, però tenim molta energia acumulada, tenim molta calor acumulada, el terra està molt calent, el mar està molt calent, estem parlant de que bona part de la costa catalana, sobretot està aquest mar Mediterrani al voltant dels 27 graus, és un caldo que és el que has dit tu, una vegada entri aire més fred en alçada, com ens ha passat aquest cap de setmana, la formació de les tempestes seran molt violentes, descarregaran amb molta intensitat i aniran acompanyades de calamar-se o pedra. Per tant, a la que tinguem una oportunitat de tenir més inestabilitat, haurem d'estar amb molta alerta.
1: Però de moment, calor. Ja sabeu què heu de fer, anar a refugis climàtics, estar a casa, no sortir a córrer, no sortir a fer esport en hores de puntes, i, bueno, o que se sap, sí. No? Tot i que a mi m'han dit que et van veure un dia corrent a tu, eh? No sé, Marc, tu?
6: Ho feia veure, no?
1: Sí, m'ho han dit.
6: Sí, al vespre sortir. Però tot i així depèn del dia. L'encara fa calor i hi ha dies que costa una mica. Però sí, sobretot molta precaució i molta hidratació.
1: Marc, que vagi tot molt bé.
6: Igualment, Carles.

And that's to the beat.

El barrio pescador, el barrio pescador, el barrio pescador.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex-C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Yo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2014.

any de paroi de pandèmia, la que vam viurar no tenia nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum, donant-se la pau i en harmonia.

0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: I ahir dilluns, amb el Piromusical i el Castell de Focs, va finalitzar una nova edició de la Festa Major de Parets. Una Festa Major de Parets, com sempre, molt participativa, amb molts actes, sobretot per les diverses entitats que han sigut possible fer-la, entre elles Gegants, Diables, però també moltes altres que han participat en aquesta Festa Major de Parets, on també van destacar els concerts, com no, Doctor Prats, Hotel Cochambre, el que vam fer a la ràdio divendres, on hi va anar molta gent de RAC 107 i Actívate, amb els quatre DJs, i on d'una a més tard de les tres, doncs vam fer una sessió de música electrònica Remember. Una Festa Major, com deia, molt participativa, que sí que ha afectat, lògicament, la calor, també la pluja, perquè per culpa de la pluja, en aquest cas, es va haver de en aquest cas, suspendre un dels concerts de la Xata. Sí que es va fer el ball, però no el concert. Es va retrasar una mica el correfoc, però finalment es va poder fer sense problemes. El que sí que va afectar és la calor abans, concretament a la representació de la gent de la Pedra del Diable. L'any passat un xàfec va impedir la funció. Aquest any, per sort, sí que s'ha pogut celebrar. De fet, n'han fet dos passis per compensar el darrer, que no es va poder fer. Tanmateix, no va ser en tota normalitat, perquè el Pla Alfa de la Generalitat, per l'elevat risc d'incendi, va prohibir el foc i els petards durant l'obra. En les dues sessions, tant la de dijous com la de divendres, aquest impediment va suposar, lògicament, un tràngol per a totes les entitats i, sobretot, a la colla de Diables. A més, la Festa Major va estar dedicada a les colles de Gegants i a Diables pel seu 30è aniversari. És per això que van tenir un paper protagonista durant aquests quatre dies, començant pel pregó, en què representants d'ambdues entitats van pujar al balcó consistorial juntament amb els representants polítics i moderador Robert Govern per representar una versió moderna de la Pedra del Diable. De fet, la situació política del municipi va fer que només pugessin l'equip de govern, ara Parets pel Canvi Esquerra i Parets per la República, el PSC, i Sumem Esquerres no hi van ser, concretament. Els socialistes van justificar la seva absència perquè no estaven d'acord, tal com van dir el 9-9, amb el govern de tres persones atrinxerades a l'Ajuntament i volien celebrar la Festa Major amb la resta de paratants. Ara Parets, en canvi, va defensar que estiguessin presents al balcó per responsabilitat institucional. Els versots dels Diables del Correfoc de dissabte també van fer sàtira amb la situació política del moment. Els Gegants també van realitzar les tradicionals cercaviles amb la, en aquest cas, l'albada del Gall i el ram al carrer dissabte i la passejada pel barri antic diumenge. Superats els impediments del Pla Alfa, els Diables van aconseguir celebrar el correfoc després de l'assaltament de botigues de dissabte al matí, encara que, concretament, el van començar amb una mica de retard per un xàfec. Van estrenar el diumenge amb el despertafocs, a 6:15 de la matinada, amb el jovent que encara estava dempeus als concerts de la Inera, i el correfoc infantil de diumenge a la tarda. Com a fet excepcional, les dues colles també van ser protagonistes del rellotge de Parets. A banda del protagonisme d'aquestes dues entitats, la Festa Major també es va nodrir de moltes altres activitats. Dissabte al matí va tenir lloc la Cap de Sang i la Jornada de Teixits Comunitari a càrrec d'Enganxades al Ganxet. A la tarda es va dur a terme la tradicional Jornada Castellera amb els Manyacs, juntament amb els castellers de Rubí, la Festa de l'Escuma, l'Escola Lluís Piqué i la Milla Popular. Diumenge va ser el torn del torneig de futbolí, organitzat per la Penya Blanc Blava i el Vermut Jazz, i el concurs de truites al Parc de la Dinera. A tarda va ser el bingo musical, el protagonista. Pel que fa a l'oferta musical, Jim van el divendres a la sessió activa de RAC 107, i també després música techno, i dissabte va ser el torn de les versions d'Apache, el concert de Flash i Scream, i el DJ i Marc Ram. Diumenge va pujar a l'escenari el cap de cartell, Doctor Prats, ben acompanyat de l'orquestra Maribel i Bacanito. També hi van ser presents ahir dilluns Hotel Cochambre, que va omplir de gom a gom el parc La Linera. Molt èxit, com dèiem, també el Linera Park, no ens oblidem també de les activitats. Vam volgut parlar amb el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, i això és el que ens deia.
2: Paretanes i paretans, pares i mares, el balanç vull començar-lo per vosaltres, perquè el comportament dels vostres fills i filles ha estat exemplar. Ja és l'habitual aquí a la nostra festa major, però enguany deixeu-me que ho posi en majúscules perquè he pogut compartir moltes estones en els concerts més de nit i sobretot doncs, en aquells punts, no?, on acostumen a anar a passar-s'ho bé els nostres joves, i la veritat és que hem d'agrair doncs, el comportament que tenen. I això és perquè és un treball, una conscienciació pedagògica també entre tothom.
1: El regidor de Cultura destacava, en aquest cas, les activitats fetes i, en aquest cas, també el bon seguiment de totes les entitats.
2: Per tant, felicitar doncs, aquesta festa major. En el moment de fer aquestes declaracions encara queden unes hores, però sí, per facilitar la feina dels companys, doncs, he cregut oportú doncs, fer aquest balanç abans perquè així ho tinguin i no hagin d'anar darrere d'aquest regidor que demà segurament estarà bastant cansat i intentarà dormir una mica més del que és habitual. I finalment, doncs, agrair doncs, als companys i companyes de comunicació, de la comissió de festes, de tots els serveis que tenim de manteniment, de neteja, de seguretat, voluntaris, d'emergències, protecció civil, com no, els proveïdors, com sempre dic, no?, la gran feina que fan, que no seria possible sense ells.
1: Una festa major que no es va veure alterada per pràcticament res, tal com ens deia Francesc de la Torre.
2: Totes les famílies i amb lletres majúscules també les nostres entitats, no? I també els clubs, perquè recordem doncs, que els barraquistes, com jo els dic a les barraques, tenen un paper super destacat. Nosaltres, mentre la resta de la gent doncs, s'ho està passant bé, doncs, ells estan allà, no?, donant un servei que és increïble. I els nostres artistes, els grups locals, els grups de fora, tothom que fa possible doncs, aquesta festa major, doncs, agrair doncs, que Parets sigui un referent, no?, també en matèria cultural. Penso doncs, que tot ha funcionat de manera espectacular. Evidentment, doncs, la pluja va provocar doncs, l'única suspensió en el moment de fer aquestes declaracions, doncs, com va ser, en aquest cas, el ball, no?, de la xata, i després la pirotècnia, no?, a la festa de la Pedra del Diable, per les condicions que hi havia, en aquest cas, en matèria, no?, dels riscos que hi havia, ni de la llei doncs, que havia la normativa que tenia en aquell moment la Generalitat de Catalunya.
1: El ball de la xata, no el concert, és el que es va veure afectat. Francesc de la Torre també ho valorava així.
2: Doncs un balanç, en resum, més que satisfactori, perquè no només això, també són les maneres, no?, i l'esperit de la nostra gent, de la comissió, dels nostres servidors públics, de cara a l'atenció a la gent, no?, i un rellotge espectacular que passarà a la història, no?, que posa el reflex, no?, igual que el pregó, als 30 anys de les colles de gegants i de diables. També vam poder viure doncs, un moment molt emotiu amb Manyacs, i com que no vull deixar-me a ningú, doncs simplement dir a tothom, fer-ho extensiu, que moltíssimes gràcies, que esperem doncs, que l'any vinent podem doncs, repetir una festa major d'aquest nivell, segur que serà així, i per tant, doncs, fins a la propera.
1: Festa major doncs, de Parets, amb bona valoració, que es va acabar ahir dilluns, amb el concert de Cochambre, abans el Castell de Focs, i el Toca Plegar, amb gegants i diables. I un dels èxits també va ser, en aquest cas, el torneig de tenis taula a Parets, que es va organitzar dissabte al matí. Abans es va fer un de federat i després un de no federat, on hi van assistir 30 persones. 30 són les parelles que es van apuntar i, per tant, tot un èxit. A més, amb molt bon nivell pel que fa al torneig federat, tal com ens deia el seu president, en Santi García.
3: Hem fet dos tornejos, el torneig del dia 18 de federats, que vam omplir, la veritat, molt contents perquè van, i fins i tot van tenir llista d'espera, i va guanyar Cristian Callejón de Sant Cugat, jugador d'honor. Segon, el Reixit, que va jugar amb nosaltres i que aquest any estava jugant també jugador d'honor a Badalona. I tercer, Dani González, que un altre jugador també de jugador d'honor de Mollerussa. I molt contents, la veritat, pel torneig de federats. I encara més contents pel torneig de festa major, que vam omplir també, 30 persones, capacitat màxima de la sala, i la veritat que un que ens va engrescar bastant, a veure si a partir de setembre la gent es vol animar i comença una mica més el que és el tenis taula al poble, i dimarts i dijous, a 5:45, poden passar i tindrem obert i vulgui provar a l'escola i jugar per a totes les edats, estarem encantats. I res més. Bones vacances, que vagi bé.
0: RAP 107. Serveis informatius.
1: El primer equip del Club de Futbol Parets ja sap quins seran els rivals, quins rivals tindrà per aquesta temporada 2026-2027. Estarà ubicat al grup 2 de Segona Catalana i tindrà com a rivals el Cirera de Mataró, el Cabrils, el Canovelles, l'Escola Futbol Mataró, la Llàntia, el Llavaneres, el Martorelles, l'Atlètic Masnou, el Mollet, l'Olímpic La Garriga, l'Unificació Santa Perpètua, el Bellavista Milan, el Vic Riu Primer, el Vilanova del Vallès i el Voltregà. Molts equips, en aquest cas, de la zona, el Maresme, tindrà l'equip de Parets, que està fent els últims fitxatges, els últims en Pau i en Guillem Ruiz, fitxatges importantíssims que han aconseguit l'ascens amb la Molletense i que tornen al Parets. Un viri en Virate Álvarez, l'entrenador del Club de Futbol Parets, que també es parlava dels fitxatges d'aquest any.
4: I bé, hem incorporat també el Víctor Graguera a la porteria. És un perfil de jugador jove, també. És com a l'Iker, eh? Tot i ser jove, que crec que és la quarta temporada de futbol amateur, serà. Ha jugat tot on ha estat. Ha jugat a primera catalana, a segona catalana. Ve del Granollers, on va ser titular amb el primer míster i un cop van fer el canvi, aquí també van fer canvi a la porteria. I bé, va acabar jugant a tercera catalana a la Garriga i anteriorment també ha jugat al Martorelles, a l'Ametlla i al Racing de la Valbona tant a segona com a primera catalana. I bé, com dic, és un porter que ens aportarà aquesta gana i aquesta actitud d'un jugador jove, però a la vegada també experiència, perquè són 60-70 partits acumulats al futbol amateur. I bé, com a porter, és un porter amb molts reflexos, que para molt, amb caràcter, i jo crec que faran una bona parella amb el Caix aquí a la porteria.
1: Grajera, un dels fitxatges, com dèiem, el porter, però també n'hi han d'altres.
4: A més d'aquests jugadors que ja hem comentat, també hem tingut la incorporació del Roger, que ja crec que ho vam parlar. Un nano molt vertical, molt elèctric, amb facilitat també per fer gol, molt treballador, bueno, moltíssim caràcter, i també que bé, em coneix, va estar aquí un any a la base, i necessitem de gent així que ja s'adapti ràpid, que bé, tingui aquest sentiment també pel club, tot i que va estar una temporada, sé que va estar una temporada molt bé, i que Parets és un lloc on també va jugar el seu germà i té gran estima.
1: Roger Carricondo, un altre dels fitxatges, Viri, destacava aquest equip del Parets.
4: I ja et dic, molt content amb la confecció de la plantilla, amb tot el que ha renovat, tot el que pugem i tot el que hem incorporat, i crec que està molt equilibrada. I bé, esperem competir el millor possible i amb l'objectiu clar que ha de ser bé, tornar on hem d'estar, que és a la primera catalana, però farà falta treballar molt. I
1: també destacava el grup 2 de segona catalana, on estarà?
4: I bé, els rivals que tenim ja han sortit, ja està fet el calendari, començarem la jornada 1 a Voltregà, a fora. Després rebrem el Canovelles, crec que jornada 3 tornem a sortir fora al camp de la Llàntia, jornada 4 rebem el Martorelles i jornada 5 anem al camp del Mollet. És a dir, que tenim un inici bonic, divertit, difícil també. Bé, sí que tenim tres equips que venen de tercera catalana, però crec que són els, sobretot la Llàntia i el Canovilla, són els equips potser que venen de baix, però que tenen millors plantilles. El Voltregà la primera jornada serà difícil, perquè bueno, quan comença és diferent i és un camp molt i molt, molt petit. I bé, tenim aquests dos partits també de derbis, com el Martorelles a casa i Mollet fora, en aquestes cinc jornades que es preveu que siguin equips que estiguin a dalt i llavors, com dic, divertit, però també difícil i bé, la resta d'equips doncs, l'ocupen equips de Vallès Oriental, del Maresme i a més del Voltregà també està el Vic-Riu Primer d'Osona.
1: Bé, també parlava de fitxatges importants com els del Pau i el Guillem Ruiz.
5: Sí, crec que és un any que és necessari que hi hagi gent que del club, del poble, i per això, com t'he dit, no? Tanta renovació, com bueno, pràcticament cada any he fet donar oportunitat a la gent que està al filial o juvenil, i en aquest cas també hem pogut incorporar tant el Pau com el Guillem, que són dos jugadors experimentats, ja estan més a prop dels 30, ja crec que tenen 28,

0: de sobre la taula perquè tornessin, i suposo que tot això ha fet que crec que ha sigut una resposta que tenien clara, no?, de tornar.
1: Tot i això, també hi han hagut incorporacions de darrera hora.
0: Bé, crec que, no sé si hem parlat anteriorment de... Hem parlat de Baris, però crec que...
2: De Jaén, has parlat precisament.
0: Sí, doncs mira, bé, l'Òscar Jaén és un lateral esquerre que ve de jugar les últimes temporades a Primera Catalana. Normalment han sigut equips de l'Aix Occidental, ell és d'allà, i bé, ve d'una temporada molt bona al Ripollet, on ha sumat, crec que han sigut 2.000 minuts com a jugador, com a lateral esquerre de Primera Catalana. Però bé, ha sigut baixar allà i tenir ofertes de categoria superior. Li va agradar la proposta que li van fer, el projecte. Doncs bé, també dels últims van ser l'Iker Sabater, que és un jugador que jove, que tot el...
2: Terrassa, oi? De Terrassa, em sembla que bé.
0: Sí, jo crec que tot el futbol amateur, que han sigut 3-4 anys, l'ha fet el Natació Terrassa. Ha acumulat molts partits com a titular i molts minuts, i bé, va tenir un ascens de categoria de segona a primera, i crec que han sigut dues temporades a Primera Catalana. I bé, és un recorregut curt, però sí que, com t'he dit, té molts minuts i partits acumulats ja a Primera Catalana i en un any a segona, on va ser campió, i pot tant jugar com de central com de lateral, tot i que bé, també amb les baixes del Coll i del Marc, bueno, pensem que l'Iker tindrà molts minuts a l'eix de la defensa, i és un jugador, doncs bé, diferent al Carlos i al Pau, que ens donarà molta sortida de pilota. Tàcticament és un jugador molt bo, entén molt bé el futbol, i bé, perfils diferents també per tenir a la plantilla.
1: Una primera jornada que serà el 20 de setembre d'aquest grup 2 de segona catalana, i enfrontarà els següents partits: Vic Riu Primer, Escola Futbol Mataró, Mollet Masnou, Voltregà Parets, atenció a aquest partit, Canovelles Vilanova, Martorelles Olímpic La Garriga, La Llàntia Via Vista Milan i Santa Perpètua Llavaneres i Cirera Cabrils. La següent jornada, el Parets rebrà el 27 de setembre el primer rival a casa, Parets contra el Canovelles. Primer partit de la temporada a casa, a segona catalana.
3: El temps a RAC 107 FM.
1: Anem a parlar del temps, com sempre, amb el nostre meteoròleg, en Marc Jaureguizar. Aquí tenim, aquí a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Marc?
4: Hola, Carles, molt bé, i vosaltres?
1: Com ha anat la festa major des del punt de vista del temps?
4: Doncs vam tenir sorpreses al final, unes pluges que sí que esperàvem, sobretot a la tarda de dissabte, i que, bueno, va afectar malauradament en algunes activitats. Alguns ens hem mullat, tot i que estàvem pendents de les pluges, però, bueno, bàsicament les temperatures també ens han respectat, tant les diurnes com les nocturnes, i pel que fa a les temperatures ha estat una festa major realment molt i molt agradable.
1: Sí, sí, perquè... Sí que divendres encara feia molta xafogor, però després s'ha anat normalitzant, no?
4: Sí, de fet, la mínima la vam fer a la tarda, divendres. Vam fer una mínima de 27 graus, que és elevada, però durant tota la jornada vam tenir unes màximes de 30 graus. Dissabte no vam ni arribar, com diumenge, unes temperatures molt i molt agradables. Sí que és cert que han estat unes nits amb unes temperatures tropicals, per sobre dels 20 graus, sobretot la del dilluns, que va estar doncs per sobre dels 24 graus, però bàsicament han estat unes nits prou fàcils per dormir i unes hores centrals al dia amb aquestes temperatures, que hem notat que el conjunt de Catalunya també hem baixat i està un mes de juliol, després dels dies que portem de molta calor, no arriba als 30 graus. Doncs bé, és una excel·lent notícia.
1: El dissabte va ser primer un ruixadet molt curt i després un altre de més intens, oi?
4: Sí, un ruixadet, sobretot el segon, va aparèixer molt ràpidament, es va formar molt ràpidament, sobretot a partir de les 7-8 del vespre, i que no ens va entrar directament, ens va fregar, però ens va deixar el total del dissabte uns 6 litres per metre quadrat, amb dos tandes, una a primeres hores de la tarda i després també, sobretot al vespre. Però bàsicament 6,3 litres després de

0: molts i molts i molts dies sense veure ploure aquí a Parets.
1: I ara tardarem en que es vegi, almenys aquesta setmana, no?
0: I ara tardarem, ara ens endinsem a un període preocupant, càlid, i és que no sé si aquí a Parets estarem amb els paràmetres d'onada de calor, però sí que entrarem a un període llarg de temperatures elevades, temperatures que pràcticament, sobretot a les zones centrals del dia, no baixaran dels 36-37 graus, i depèn dels models ens indiquen que ens podria acompanyar ben bé fins al 7-8 d'agost, o sigui que venen dies de calor, de nits, de difícil dormir i, òbviament, d'absència de precipitacions.
1: I crec que és genèric, perquè inclús a la muntanya no es preveuen... els que se'n van ara de vacances, a la costa, lògicament, tindran calor i a la muntanya tampoc es preveuen encara aquell període de tempestes d'estiu que tan típic d'agost.
0: No, de fet, tant demà que iniciem aquesta onada de calor fins ben bé dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya ja manté oberts avisos per a aquestes elevades temperatures, per una banda, les comarques de Lleida, però tot el Pirineu i Prepirineu. I és que a les valls esperem, per exemple, a la Conca de Tremp o a les valls típiques del Pirineu, esperem arribar als 35 graus. És calor, molta calor aquí a aquesta zona de Catalunya. Imagina també a Parets amb aquests 37, de molts i molts i molts dies continus, i aquest aixafogó que a poc també s'anirà incrementant a tota la costa catalana. Per tant, els que no ens agrada la calor ens hem de prendre paciència, perquè està sent un estiu horrorós, està sent un estiu molt càlid, que una vegada acabi haurem d'analitzar les dades i segurament té tots els números perquè sigui l'estiu més càlid del que portem de la història, pràcticament.
1: Ai, però, quan comenci a venir una mica de bossa d'aire fred, una mica, eh?
0: I xoca
1: amb aquesta calor i aquestes calors que poden venir les tempestes. Jo ho dic més a meitat d'agost, eh?
0: Sí, sobretot diuen que a partir del 15 d'agost, Mare de Déu de Montserrat, el temps comença a girar, comença a canviar una miqueta, però tenim molta energia acumulada, tenim molta calor acumulada, el terra està molt calent, el mar està molt calent, estem parlant de que bona part de la costa catalana, sobretot està aquest mar Mediterrani al voltant dels 27 graus, és un caldo, que és el que has dit tu, una vegada entri aire més fred en alçada, com ens ha passat aquest cap de setmana, la formació de les tempestes seran molt violentes, descarregaran amb molta intensitat i aniran acompanyades de calamar-se o pedra. Per tant, a la que tinguem l'oportunitat de tenir més inestabilitat, haurem d'estar amb molta alerta.
1: Però de moment, calor. Ja sabeu què heu de fer, anar a refugis climàtics, estar a casa, no sortir a córrer, no sortir a fer esport en hores de puntes, i, bueno, o que se sap, sí. No? Tot i que a mi m'han dit que et van veure un dia corrent a tu, eh? No sé, Marc, tu?
0: O feia veure, no?
1: Sí, m'ho han dit.
0: Sí, al vespre intentem sortir, vale. però tot i així depèn del dia. Encara fa calor i hi ha dies que costa una mica. Però sí, sobretot, molta precaució i molta hidratació.
1: Marc, que vagi tot molt bé.
0: Igualment, Carles.